Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a Ràdio Brera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
3: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
4: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
1: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: I'm sexy and I know it.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
5: Ya no sonríe más a reclato.
2: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... Ai, amb aquesta calor... em ve de gust... escoltar Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
2: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tenim la fórmula perfecta
4: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

No és enveja, és una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets important.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105 donant a la selecció la seva segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol fins ben entrada la matinada. Pel que fa al dispositiu de seguretat, fins 11:45 de la nit, el SEM va fer 8 assistències amb 3 trasllats a centres hospitalaris i dins del recinte de la plataforma del fòrum es van atendre un total de 30 persones. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques diferents. A més, també es preveu activat el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques. Continuarà restringint l'accés també a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialp, per Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones. I amb tot, els bombers de la Generalitat donaven per estabilitzat ahir el foc que va cremar canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames es va tallar també la carretera B250 en els dos sentits, de la marxa. També es va bloquejar un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció a Barcelona. Segons els agents rurals, el foc ha calcinat un total de 4 hectàrees. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la a les carreteres amb les retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I també l'accident ferroviari de Gelida del 20 de gener va quadruplicar les sol·licituds de canvi o bé de devolució de bitllets de Rodalies amb prop de 850 peticions aquell mes. Tot i això, a partir del març, les reclamacions van caure fins als nivells més baixos dels últims anys. Paral·lelament, Consum ha rebut també 142 reclamacions des de el gener del 2025, mentre els usuaris reclamen també un sistema de compensacions més clar i denuncien que Renfe i Adif i les administracions es passen la responsabilitat de les incidències. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt d'Empordà. La víctima es va desmaiar dins de l'aigua i, malgrat els intents de reanimació dels socorristes i també del SEM, no es va poder fer res per salvar-li la vida. A banda, també un menor de 6 anys moria també ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Calella al Maresme.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Boquet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

reggaetón hispano y latino. ¿Qué pasa? Pues mi guerrera.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105, volíem dir, donant a la selecció la seva segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol fins ben entrada la matinada. Pel que fa al dispositiu de seguretat, fins a 11:45 de la nit, el SEM va fer 8 assistències, amb també 3 trasllats a centres hospitalaris, i dins del recintre de la plataforma del fòrum es van atendre un total de 30 persones. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu també activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 altres comarques. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a la Ribera Salada i també a l'espai natural de Montmell-Marmellà. Per tot això, es demana també extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar també les restriccions per garantir la seguretat de les persones. I amb tots els bombers de la Generalitat donaven per estabilitzat ahir el foc que va cremar canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames es va tallar la carretera B250 en els dos sentits de la marxa i també es va bloquejar un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. Segons les dades d'agents rurals, el foc ha calcinat un total de 4 hectàrees. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, circulació intensa a la P7 entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Martorell i també entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B30 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans i també finalment a la C58 a l'altura de Ripollet per un vehicle a Vallès. I l'accident ferroviari de Gelida del 20 de gener va quadruplicar les sol·licituds de canvi o devolució de bitllets de Rodalies, amb prop de 850 peticions aquell mes. Tot i això, a partir del març, les reclamacions van caure fins als nivells més baixos dels últims anys. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. La víctima es va desmaiar dins de l'aigua i malgrat els intents de reanimació dels socorristes i el SEM, no es va poder fer res per salvar-li la vida.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Abrera ha vibrat amb la final del Mundial. Un cop solventats els problemes tècnics durant la primera part, el Parc de Can Mural es va omplir d'aficionats i aficionades de totes les edats que han compartit una nit inoblidable seguint la segona part i la pròrroga de la final del Mundial de Futbol 2026 en pantalla gran, a la qual la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar l'Argentina per 1-0. Després del partit, la festa es va allargar fins a les 2 de la matinada. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen totes les persones que van assistir-hi, així com la cafeteria despistada pel servei de bar, i preguen disculpin les molèsties que es van ocasionar.
0: Abrera Informació, salut pública, esports i benestar.
3: Abrera ens hem sumat un any més al mullat per l'esclerosi múltiple. Aquest diumenge 19 de juliol, la piscina municipal d'estiu d'Abrera ha acollit una nova edició d'aquesta jornada solidària, amb activitats obertes a tota la ciutadania per donar suport a la lluita contra l'esclerosi múltiple. Durant el matí, les persones assistents van poder participar en els metres solidaris, una sessió d'aigua gym, el tradicional salt conjunt i la venda de productes solidaris destinant la recaptació a la Fundació Esclerosi Múltiple. Un any més es dona així visibilitat a aquesta malaltia i es dona suport a la recerca i a les persones que conviuen amb ella. Entre d'altres, l'activitat va comptar amb la participació d'Anna Castejón i Sílvia Feixet, dues veïnes d'Abrera que conviuen amb l'esclerosi múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera s'han il·luminat un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
0: Abrera Informació. Animals de compra. companyia.
3: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria, al barri de Canamat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori abrerenc es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes incívics. I es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. Per això és important evitar conductes com maltractar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, es pot contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
5: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
4: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
5: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
4: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
8: Y me pregunto si pudiera ser.
7: Amb tots els èxits del panorama nacional.
8: Quiero

0: Molt bon dia, torna a ser dilluns. Dilluns 20 de juliol del 2026. Ja passen 8 minuts de les 8. Un plaer acompanyar-te a partir d'aquesta hora durant les properes 5 hores en directe amb les millors cançons d'aquest estiu 2026 i un seguiment minut a minut de l'actualitat. No podia ser d'una altra manera. Tenim que començar parlant de la selecció espanyola, que és campiona del món 16 anys després. L'equip de Luis de la Fuente ha superat la defensora del títol gràcies a un gol de Ferran Torres. Ni Leo Messi ni Lamine Yamal. Els dos protagonistes a la prèvia, que s'han retrobat 19 anys després d'aquella icònica foto de l'argentí banyant el català, han passat completament desapercebuts, especialment Messi. Finalment, l'heroi de la final ha estat un valencià que ha fet l'únic gol del duel al primer minut de la segona part de la pròrroga després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. I el segon Mundial d'Espanya ha desfermat una autèntica onada de celebracions a tot l'estat que han deixat una víctima mortal, segons s'ha pogut saber aquest programa, un menor de 13 anys ha mort a Ciudad Rodrigo, a Salamanca, mentre els aficionats celebraven la victòria a la Font de la Glorieta de l'Albor Gordo. La part alta de la estructura s'ha esfondrat, caient sobre algunes persones que es trobaven a l'interior. Dues persones han sigut ateses en el centre de salut de la ciutat, per un d'ells, aquest noi menor, amor. D'altra banda, a Madrid, desenes de milers de persones han omplert la plaça Cibeles i altres punts emblemàtics del centre de la ciutat fins ben bé entrada la matinada, sense que s'hagin registrat incidents destacats. Tampoc n'hi ha hagut a Catalunya, on els Mossos d'Esquadra havien desplegat un ampli dispositiu de seguretat per evitar els darulls. A casa nostra, l'epicentre de les celebracions ha sigut a Barcelona. El lloc on es va concentrar més gent va ser el Parc del Fòrum, on l'Ajuntament havia instal·lat una pantalla gegant per seguir la final. En total, s'hi van reunir unes 30.000 persones, tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Durant el partit, el SEM va haver d'atendre una quarantena de persones i en va traslladar 3 a l'hospital, 2 dels quals eren menors. Quan va acabar el partit, la celebració es va traslladar a la plaça Espanya i a l'Avinguda Maria Cristina, on milers de persones han continuat la festa fins ben entrada la matinada. La celebració també es va traslladar a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Després del partit, la Torre Glòries es va il·luminar amb els colors de la bandera espanyola i va projectar a la façana el missatge «Campeones». Més enllà de Barcelona, també hi va haver celebracions a ciutats d'arreu del país, però una de les més multitudinàries va ser Mataró, ciutat de Lamine Yamal. Prop de 10.000 persones van seguir el partit a la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament. També va haver-hi a ciutats com Tarragona, Lleida, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat o Sabadell. Precisament en aquesta última ciutat, algú va intentar boicotejar la pantalla gegant que l'Ajuntament de Sabadell havia instal·lat al Parc Catalunya. A Bilbao, uns manifestants a favor de la selecció basca van intentar boicotejar la pantalla instal·lada pel Partit Popular. Altres temes, a part del futbol d'aquest cap de setmana, perquè un nen de 6 anys ha mort en una piscina de Calella, al Maresme, segons confirmava Protecció Civil. Ha passat en un hotel. L'avís l'han rebut a les 6 de la tarda d'aquest diumenge. El SEM ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'hi han desplaçat. Es tractaria de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I també va morir una altra persona, en aquesta ocasió va ser a la platja, ha mort un home de 76 anys i de nacionalitat francesa en una platja de Castelló d'Empúries. L'avís l'han rebut a 6:15 de la tarda també d'aquest diumenge, la víctima s'estava banyant quan s'ha desmaiat i els socorristes l'han tret de l'aigua. També s'han desplaçat ambulàncies, Mossos d'Esquadra i la policia local. Tot i que han fet les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. I el govern espanyol ha iniciat el procediment d'extinció i la habilitació per la companyia Hola Luz. Segons ha publicat el BOE aquest dissabte, el Ministeri per la Transició Ecològica també ha començat el procés de traspàs dels seus clients a una altra comercialitzadora de referència. Temperatura 25 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Comencem amb Russian i Sec amb Lojai, amb aquest tatu, en aquest dilluns d'estiu. Bon dia. Hey,

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102, o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
5: Sara Roy continua consolidant-se com una de les veus més destacades del pop català actual. La cantant manresana emociona ara amb la seva sensibilitat i aquesta interpretació tan delicada. Connecta sempre amb les nostres emocions, perquè ara arriba amb Tant de bo poder parar el temps.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

Hem arribat ja a 8:45 d'aquest matí del 20 de juliol. I comencem la setmana amb una nova pujada dels termòmetres. Tant dilluns com dimarts, la temperatura màxima tornarà a arribar als 40 graus a diversos punts del Pla de Lleida.

i de la Vall de l'Ebre. Encara caldrà veure com evoluciona la situació dimecres, però de moment es manté la tendència de la primera meitat de l'estiu meteorològic, que ha estat el més càlid a Catalunya des de l'any 1950. Avui la situació atmosfèrica variarà ben poc, continuarem sota aquesta influència d'un gran anticicló atlàntic, mentre que a la península ibèrica es mantindran les baixes pressions d'origen tèrmic. A les capes altes de l'atmosfera, la inestabilitat serà molt escassa i això farà que les tempestes de tarda siguin poc probables. La situació meteorològica d'aquest dilluns serà, per tant, força semblant a la del cap de setmana. El sol dominarà gran part de Catalunya i al migdia la temperatura pujarà tot l'interior i especialment al prelitoral. En canvi, al litoral, els valors seran semblants als de diumenge, tot i que baixaran lleugerament a la Costa Brava. Les màximes podran fregar o fins i tot superar els 40 graus a punts del Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Els valors també s'acostaran a aquesta marca en sectors de la Catalunya central, la Conca de Tremp i a l'interior de les comarques gironines. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya també ha activat un avís per calor diurna a diverses comarques de Ponent. Durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i també n'arribaran des de l'Aragó cap a l'entorn dels ports. No es descarta algun ruixat puntual al litoral o prelitoral tarragoní durant el vespre, però seria un fenomen aïllat, deixaria quantitat de precipitació anecdòtiques. El vent bufarà principalment de sud i de component est, amb algunes ràfegues de vent al prelitoral i al sud de Ponent, sobretot de cara a la tarda. Pel que fa a la nit, serà tropical en molts indrets i tòrrida en sectors de la costa. Demà continuarem immersos en aquest llarg episodi de calor que, de moment, no sembla tenir un final proper. La temperatura es mantindrà en valors semblants o fins i tot demà podria pujar una mica més. Fins dimecres seguirem amb aquesta tendència. Tenim a Brera una temperatura de 26 graus. Per cert, que les onades de calor amb què hem estrenat aquest estiu i la falta de pluges de les últimes setmanes han fet caure el nombre de mosquits a Catalunya a uns nivells que no es veien des d'anys, d'anys. Malgrat que la primavera va ser plujosa i això feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes, al final la situació és gairebé la contrària. Aquestes temperatures externes han fet que de mosquits a Catalunya, pocs. Però ara arriba el moment de recordar cançons, de recuperar temes d'estius passats. Recuperem un dels grans èxits de Prince Royce, el cantant nord-americà d'origen dominicà. Va conquistar el públic amb el seu estil inconfusible, funcionant la bachata amb sons contemporanis i convertir-se en un dels grans referents del gènere. Anem a tornar a gaudir de El Clavo.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Tain continua obrint-se camí amb aquesta cançó que parla de superar els moments difícils i mirar endavant. Sona aquí a Fórmula Matí. Tengo que encajarlo.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Canvis al govern de la Generalitat, ho acaba de comunicar el president Salvador Illa a pocs dies que es compleixin 2 anys del govern d'Illa. El president de la Generalitat ha anunciat el primer canvi al capdavant d'una conselleria. És una decisió institucional. Ha anunciat que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El fins ara secretari general d'aquesta conselleria relleva així a Mònica Martínez Bravo. Aquesta és l'última hora i ja relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. En una declaració institucional, el president del govern ha anunciat el primer canvi del seu govern. Notícia que ampliarem al butlletí de les 9.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
2: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
3: 93-770-2963.
4: Achatarrero del amor.
5: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
4: Chatarrero del amor.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Ella, Scorpio, continua demostrant la seva força dins del panorama del pop urbà. I és que la cantant catalana destaca per la seva personalitat i aquesta energia, refrescant l'ambient amb ventilador.

0: fórmula perfecta per començar el dia.
1: Uri Santa Fe i l'Ambliqui uneixen talent en aquesta proposta refrescant amb aroma d'estiu d'Aurada Martina.

0: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: El cantant de Huelva, Sergio Contreras, ens presenta una cançó que parla de deixar enrere una relació que ja no funciona i trobar la força per començar de nou. Amb el seu estil inconfusible i aquesta interpretació plena de sentiment,

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: El cantautor gallec Andrés Suárez presenta aquesta cançó plena de sensibilitat i que parla de les empremtes que deixen algunes persones. Tot seguit aquí, Habitación 517. No me dejes ir.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria d'Aram. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut fa uns minuts per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Ella ha explicat el perfil del nou conseller.
3: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
2: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105 donant a la selecció la segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol. Pel que fa al dispositiu de seguretat, el va fer 29 assistències amb 16 trasllats a centres hospitalaris i dins del recinte de la plataforma del fòrum es van atendre també un total de 30 persones. Els Mossos van detenir també 3 persones per robatoris i furts. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 altres comarques. Continuarà també restringir l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell i Marmella. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar també les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat deixa un carrer tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A més, també circulació intensa a la P7 entre Parets del Vallès i Granollers i també entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. També hi ha retencions a la B30 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès i també la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. A banda, també un menor de 6 anys moria també ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ja està en funcionament el bombament de Can Vilalba després que s'hagin realitzat els treballs de la nova connexió al sistema d'ensanejament d'Abrera. Aquest mes de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha realitzat una visita de seguiment a les instal·lacions del nou bombament de Can Vilalba després que la infraestructura hagi entrat en funcionament el passat 15 de juny. La posada en marxa del bombament representa un pas decisiu a la connexió del barri de Can Vilalba al sistema d'ensanejament d'Abrera, una actuació llargament reivindicada pel consistori i essencial per garantir un servei eficient, segur i sostenible. La nova estació de bombament, que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ja transporta les aigües residuals a Can Vilalba cap al sistema de sanejament d'Abrera, passant pel bombament de Sant Hilari i arribant a la depuradora intermunicipal. El sistema incorpora 2 bombes d'alta capacitat que funcionen de manera alterna, tecnologia de regulació automàtica que adapta el cabal al volum de l'aigua i un cabal mitjà de 35,8 metres cúbics per hora i un cabal màxim de 107,2 metres cúbics cada hora. La connexió de Can Vilalba és una demanda d'Abrera des de fa dècades a l'ACA i amb la posada en marxa del bombament, el municipi resol una problemàtica històrica i avança cap a un sistema de sanejament completament integrat. Des de l'Ajuntament d'Abrera es mantindrà un seguiment actiu de la infraestructura per garantir-ne la plena estabilitat i el correcte funcionament.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera. Ha estat un curs en què ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals, amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros amb sessions de contacontes a la mateixa escola, visites de les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, la presentació dels gegants d'Abrera i del drac Climentet, una sortida a una granja amb els infants del grup D2, audicions musicals a càrrec de l'Escola Municipal de Música, la presentació del llibre Abrera al Descobert, de les autores locals Vanessa Coca i Verònica Gallardo, trobades amb les famílies coincidint amb la castanyada, el Nadal, el Carnaval i la festa de final de curs i la participació en el projecte intergeneracional Lligams en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran.
0: Abrera Informació, entitats, esports.
4: L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 al 11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres s'ha proclamat subcampiona d'Espanya. En aquesta mateixa categoria també van competir Ingrid Torrilla, que va aconseguir la medalla de bronze en l'aparell de salt, així com Lucía Lara i Maria Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Minoa Tao i Alexia Pérez van disputar el seu primer campionat d'Espanya. En via olímpica 4, Carme Pascual, Martina Medina i Júlia Pérez van aconseguir una meritoria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En via olímpica 8, van competir Nicole García i Sara Lazo, que va aconseguir la medalla de bronze en la classificació general i es va proclamar subcampiona d'Espanya a paral·leles. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de via olímpica 5, Sofía Pérez, Núria Soldado i Maria Pérez. Maria va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya i des de l'Ajuntament feliciten a totes les gimnastes pel seu esforç i dedicació i els grans resultats obtinguts. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Doncs nosaltres que seguim en aquest dilluns 20 de juliol, 27 graus. Ara arribarà Tura Sala, la cantant catalana, ens presenta una cançó que parla dels camins que pren la vida, dels comiats i de la incertesa davant del futur. Escoltarem On aniràs i també tot seguit recuperarem una nova versió d'uns dels grans clàssics del rock català. Sopa de Cabra uneix forces amb Jordi Stone per reinterpretar el Far del Sud 40.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: La banda 21 presenta una cançó que utilitza la llegenda La Troia com una metàfora en les relacions, els conflictes interns i les emocions que poden acabar derruint allò que semblava impossible, eh? Troia.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Ara arriba una col·laboració que uneix dues de les grans figures de la música mexicana. Xavi i Karim León fusionen els corridos moderns amb aquests sons regionals mexicans. És una cançó que parla de l'enamorament, de l'admiració per una noia molt especial i de la il·lusió dels primers sentiments.

0: la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una.

0: Neteja, l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: 2:15 del matí. Vinga, va, que recordarem. Seguim recordant els grans èxits que han marcat les pistes de ball. Ara és el torn de Jennifer López i Wisin amb Amor, Amor, Amor. És una explosió de ritmes llatins i urbans que van conquerir mig món. La cançó parla d'un amor intens, irresistible, d'aquella atracció que fa impossible oblidar una persona. Doncs posa't còmoda, perquè això continua amb aquest gran tema que volem recordar junts.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Continuem amb més ritme urbà. Ara arriba Me Duele, de Víctor Magán i Dani Romero, que és una cançó que combina sons electrònics i llatins per explicar la història d'una ruptura sentimental. Parla del dolor que deixa un amor.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Mariposas en el aire, d'Álvaro Díaz, és una cançó d'aquelles que parlen de l'enamorament, de la il·lusió dels primers sentiments, d'aquelles emocions que fan batejar el cor amb més força.

0: Aquest estiu... Ràdio Obrera.
1: Doncs sí, una cançó que respira estiu, festa, bon ambient, banda neon, buos i Mon DJ uneixen forces amb aquest tema. És un tema per fer ballar, compartir bons moments i gaudir de les nits d'estiu amb ritmes i molta energia. És El Ventilador.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara una última oportunitat abans d'un comiat. Abraham Mateo, Luque Rea, Último Baile.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Seguim escoltant bones cançons. Ara arribar a Batista, que continua consolidant el seu estil amb una proposta que combina sensibilitat i sonoritats urbanes. En aquesta cançó parla d'aquella persona que és capaç de desarmar-nos emocionalment. És Mi Punto Débil, Batista.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
3: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
2: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El CEN, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20 al Nus de Llobregat i Nus de Trinitat i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia de la sessió, a la qual va excusar la seva assistència la regidora del PSC, Mercedes Álvarez, per motius laborals, i tampoc no va assistir la regidora del PP, Alba Lledó, que no va excusar assistència. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior ordinària de data de 28 de maig, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs, que passa a dir-se concurs de decoració nadalenca, es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra, i 5 abstencions, de les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox. Aquesta votació es va repetir en l'aprovació del dilluns 17 de maig i el dilluns 19 de juny com a festius locals de l'any 2027. La ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 per l'atorgament d'una subvenció nominal a l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vilalba i el Suro es va aprovar amb 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i un de Vox, i 5 abstencions, 4 d'Alternativa en Comú i una d'Esquerra. També es va dur a terme aquesta votació en el punt que feia referència a la setena modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada per romanent de tresoreria líquid per un import total de 235.945 euros per a l'estudi de diverses actuacions de millores en equipaments esportius del municipi.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox en va presentar dues, la primera per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera i la segona sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. Totes dues van ser esmenades en la totalitat pel grup municipal del PSC. La primera per una moció per seguir fomentant un model alimentari saludable i amb equilibri nutricional als centres educatius d'Abrera. Tant l'esmena a la totalitat com la moció esmenada es van aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del PSC i un d'Esquerra Republicana, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la mateixa votació es va repetir a la segona, que va ser esmenada per una moció per seguir fomentant l'abordatge integral del benestar animal a Abrera. A l'apartat de control es va donar compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026, dels informes trimestrals de morositat del mateix període i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern dels mesos de maig i juny de 2026. Finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es va retransmetre en directe a través de Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, que s'adreça a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es podran formalitzar a través del web abrera.cat i les places són limitades i s'assignaran en ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 infants inscrits i per participar-hi cal estar empadronat a Abrera, escolaritzat en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents al municipi. Les famílies que ho necessitin també podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch de servei d'acollida de matí de 8 a 9, de tarda de 3:45 a 5:45 i servei de menjador d'una a 3:45. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i també trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
6: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
6: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: És 20 de juliol, nova setmana, dilluns, 29 graus. Tornem a la música amb dues propostes ben diferents. Primer, el català Drifu, que ens presenta una cançó que parla d'aquells dubtes que apareixen quan els sentiments no són correspostos i de la por de convertir-se en una molèstia per la persona estimada amb Te Molesto. I després serà el torn de Becky G, que ens farà pujar el ritme amb una proposta festiva, plena d'energia, fresqueta, pensada per gaudir amb Epa.
10: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: La cantant catalana Aina Machuca ens parla d'aquella persona que converteix qualsevol moment en especial, fent que l'estiu, un estiu com aquest, sigui molt més que una estació. Una manera de sentir l'estiu, ets tu.
8: Quan el sol sol...

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Des de Catalunya, Belén Aguilera continua demostrant la seva sensibilitat com una de les veus més personals del pop actual. En aquesta cançó, doncs, reflexiona sobre les segones oportunitats, les decisions que marquen el camí, amb aquest Otra Suerte Secreta.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: El Barreig continua construint el seu camí amb aquesta proposta fresca per aquest estiu 2026. És una proposta molt personal, tenim 29 graus. Mala idea.

Les 10 i 30 minuts. Arriba el moment de recordar. Ara volem recordar junts un dels grans himnes de l'estiu. És el moment de tornar a gaudir de la playa de Mike Towers. Un tema que va conquerir les plataformes digitals amb el seu ritme fresc, melodia enganxosa i la inconfusible i el confusible estil d'aquest artista porto-riqueny. Si t'agrada el reggaeton amb sabor d'estiu, aquesta és la teva cançó que recordem junts.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Ara continuem amb una de les col·laboracions urbanes que més han sonat. Arriba el moment de gaudir de Hasta Abajo, de Boza i BL. Un tema carregadet de ritme i influències caribenyes.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: L'Alfred García continua emocionant amb la seva sensibilitat. Aquesta cançó parla del desig de retrobar-se amb algú important. Vine, va buscar.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Parla d'un amor profund, sincer i sense reserves. Tuyo y nada más, la veu de Carlos Vives. El amor.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Després de ballar amb Andy Gray, de Té la Vuelta, arriba César Eixi, Xema Ribas i Dani Romero. Por lo que sea. La

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. Escoltem ara les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
3: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
2: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un altre per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. Pel que fa al SEM, va atendre en aquest cas 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. En total, la celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara en sentit França obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Gelida deixa també un altre carril tallat direcció Tarragona i provoca també retencions importants. A banda, a circulació intensa, com és habitual, als accessos a Barcelona, a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu i a la C-17 a Mollet del Vallès.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: En el marc de l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves Abrera impulsa una nova edició del Trencaestiu que finalitza aquesta setmana. Les activitats programades són aquestes. Avui, dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dilluns 20 de juliol, de 5 a 6, hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crearà el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Mentre que el cap de setmana, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. Dissabte al Mirall i diumenge la capsa de les emocions, en tots dos casos per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar totes les activitats de la Bibliopiscina al perfil d'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I un estiu més a Abrera estem gaudint de les festes majors dels barris i aquesta setmana és el torn de Santa Maria de Vilalba i el Suro i el Rabató, amb activitats organitzades per les associacions de veïns i veïnes i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. Concretament, del dimarts 21 al diumenge 26 de juliol celebra la seva festa al barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro amb propostes que tindran lloc al Parc de Santa Maria de Vilalba i algunes d'elles a l'església i la pista. Dimarts 21 de juliol de 2 a 4 de la tarda es fa el dinar de jubilats i jubilades del barri. El dimecres 22 de juliol, a partir de 7:45 del vespre i fins a les 11 de la nit aproximadament, tindrà lloc la 18a caminada popular nocturna. Dijous 23 de juliol a la pista, a partir de les 8 hi haurà bingo musical i a 9:45 una paella popular. La venda de tiquets anticipats es pot fer fins aquest dimarts. El preu és de 10 euros. L'aforament està limitat a 200 persones i els tiquets es poden comprar al bar-restaurant del Suro o a qualsevol membre de la Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria. Les activitats s'allargaran durant el cap de setmana, divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol. Mentre que també del 24 al 26 de juliol celebra la seva festa al barri del Rabató. I pel que fa a les darreres festes de barris d'Abrera de 2026, tindran lloc el dissabte 29 i diumenge 30 d'agost al carrer de la Font i del dijous 17 al diumenge 20 de setembre a la Florida. Trobeu la programació de totes les festes als barris i les activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: 11 i 8 minuts, 31 graus. Continuem amb dues propostes que respiren estiu. Primer, el barceloní Carlos Sandner, que ens transporta a l'ambient dels grans festivals amb una cançó que celebra la llibertat. Arenal Sound. I després, dues de les grans protagonistes del pop espanyol actual, Unisan Forces, Ana Mena i Lola Índigo, presenten un tema ple d'energia que parla de confiança, seducció i de viure el moment sense complexos amb Patito A.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Una de les bandes més estimades torna a sonar a la nostra sintonia, la sintonia de Ràdio Abrera. Camela, que continuen emocionant generació rere generació amb el seu estil i aquesta cançó que parla de la força d'una mirada capaç de despertar sentiments, il·lusions i records. Tu mirada. Sona els Camela.

11 i 30 minuts d'aquest 20 de juliol, 32 graus. És el moment de recuperar una col·laboració que va unir tres grans noms de la música urbana. Els porto-riquenys Jowell i Randy i el colombià J Balvin, que ens deixen una cançó que parla de l'atracció, l'admiració i d'aquella persona que destaca allà on va. Junts anem a gaudir de nou d'aquesta cançó bonita.

0: you, baby.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Arriba Annie B. Sweet, una de les veus més delicades i personals, una cançó que parla d'acomiadar-se sense rancor. Adiós con alegría.

si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Un apunt al trànsit, perquè s'ha produït un accident a l'autopista AP7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, sentit Barcelona, que obliga a tallar un carril. Hi ha 4 quilòmetres de congestió. I atenció, en aquesta mateixa autopista, un vehicle avariat entre Gelida i Castellbisbal, en aquesta ocasió sentit Tarragona, que també talla un carril. Censurados és una de les bandes amb una trajectòria marcada per l'energia i les lletres directes. Ara amb aquest... Bien.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Doncs sí, què tal? Bon dia. Ara anem cap a Madrid. Arc de Bogotà continua consolidant-se com una de les bandes de rock més destacades del panorama espanyol. Ara, en aquesta cançó, conviden a deixar-se portar, a trencar límits i a viure cada instant sense por. Bigger Splash, Arc de Bogotà.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Un clàssic de la banda Chambao, que torna a estar d'actualitat en aquest estiu 2026. I ben acompanyats que arriben Chambao amb Alejandro Sanz. La cançó la coneixes perfectament. Ahí estàs tu. Refresca't amb Ràdio Abrera aquest dilluns.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Economia ha iniciat la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es prepararan amb un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raül Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un per furt, a més, també d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una 30 de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. També continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Mermellà. I pel que fa a la mobilitat, hi ha 3 accidents destacats en aquests moments, una a Bàscara en sentit França, un altre a l'Ampolla en sentit Barcelona i un tercer entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també en sentit Barcelona. En tots 3 casos hi ha un carril tallat i registren retencions importants. A més, també una avaria entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona, també obliga a tallar un carril i provoca cues. La resta de retencions són les habituals als accessos de Barcelona, especialment a la B10 i la B20, direcció Nus de Llobregat, i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera ha vibrat amb la final del Mundial. Un cop solventats els problemes tècnics durant la primera part, el parc de Can Mural es va omplir d'aficionats i aficionades de totes les edats que han compartit una nit inoblidable seguint la segona part i la pròrroga de la final del Mundial de Futbol 2026 en pantalla gran, a la qual la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar l'Argentina per 1-0. Després del partit, la festa es va allargar fins les 2 de la matinada. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen totes les persones que van assistir-hi, així com la cafeteria despistada pel servei de bar, i preguen disculpin les molèsties que es van ocasionar.
3: Abrera Informació, salut pública, esports i benestar.
4: Abrera ens hem sumat un any més al mullat per l'esclerosi múltiple. Aquest diumenge 19 de juliol, la piscina municipal d'estiu d'Abrera ha acollit una nova edició d'aquesta jornada solidària, amb activitats obertes a tota la ciutadania per donar suport a la lluita contra l'esclerosi múltiple. Durant el matí, les persones assistents van poder participar en els metres solidaris, una sessió d'aigua gym, el tradicional salt conjunt i la venda de productes solidaris destinant la recaptació a la Fundació Esclerosi Múltiple. Un any més es dona així visibilitat a aquesta malaltia i es dona suport a la recerca i a les persones que conviuen amb ella. Entre d'altres, l'activitat va comptar amb la participació d'Anna Castejón i Sílvia Feixet, dues veïnes d'Abrera que conviuen amb l'esclerosi múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera s'han il·luminat un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
3: Abrera Informació. Animals de compra. companyia.
4: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria, al barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori abrerenc es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes incívics. I es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. Per això és important evitar conductes com maltractar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, es pot contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
9: Dilluns 20 de juliol, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Alella han detingut un total de 8 persones presumptament relacionades amb un cultiu de marihuana en l'interior d'una casa en aquest municipi del Maresme. Els agents han desmantellat la plantació i han decomissat 1.359 plantes de cannabis. És el moment de continuar en aquest matí del dilluns. Ara amb dues propostes que uneixen emoció i ritme. Primer, amb dos porto-riquens, Ricky Martin i Arcángel. Arcángel, Ricky Martin, que comparteixen una col·laboració que parla d'un amor intens, l'admiració per una persona. I després serà el torn de Classe B. El grup català ens presenta Ningú com tu, una cançó que parla d'aquella persona especial que sobresurt per damunt de totes les...

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Atlánticos continuen transmetent bon rotllo amb el seu inconfusible estil, funcionant pop, mestissatge, ritmes llatins. Ara, se ven venir.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu.
2: Ràdio Abrera. Va passar per l'Acadèmia d'Operació Triunfo 2025. Arriba des d'Alacant, Clàudia Arenas, com un imant.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: La italiana Aurora Codazzi versiona aquest tema, Yo no te pido la luna, de la cantant Fiordaliso. L'amor no necessita grans promeses, sinó sinceritat, afecte i petits gestos. Yo no te pido la luna. Ara, amb Aurora Codazzi.

d'aquest dilluns 20 de juliol. Recuperem una de les cançons més recordades a Naïm Thomas. El cantant català que es va donar a conèixer a la primera edició de l'Operació Triunfo va conquistar el públic amb la seva energia, el seu estil fresc. Aquí a Fórmula Matí tornem a gaudir de Caliente, un tema que convida a deixar-se portar pel ritme i ambient festiu i d'estiu.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Danacar i CH uneixen les seves veus en una proposta moderna que parla de la connexió entre dues persones. Un feeling.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Departament d'Economia inicia la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es preparen amb l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també s'ha activat el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialp, a la Ribera Salada i també a l'espai natural de Montmell-Mermellà. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I Barcelona ha registrat un 11,2% menys de delictes durant el primer semestre d'aquest 2026, segons el balanç de la Junta Local de Seguretat que s'ha presentat avui. Tot i el descens general de la criminalitat, la ciutat ha registrat 9 homicidis, 3 dels quals vinculats al crim organitzat. També han baixat els robatoris violents, les agressions sexuals i els delictes relacionats amb la multireincidència. I el funicular de Vallvidrera estarà fora de servei del 27 de juliol al 28 d'agost per la revisió anual i Ferrocarrils de la Generalitat habilitarà un servei alternatiu d'autobús amb el mateix horari. Durant aquest període també es farà la revisió general dels dos vehicles, una actuació que es du a terme cada 10 anys. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també un per furt, a més d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Ja està en funcionament el bombament de Can Vilalba després que s'hagin realitzat els treballs de la nova connexió al sistema d'ensanejament d'Abrera. Aquest mes de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha realitzat una visita de seguiment a les instal·lacions del nou bombament de Can Vilalba després que la infraestructura hagi entrat en funcionament el passat 15 de juny. La posada en marxa del bombament representa un pas decisiu a la connexió del barri de Can Vilalba al sistema d'ensanejament d'Abrera, una actuació llargament reivindicada pel consistori i essencial per garantir un servei eficient, segur i sostenible. La nova estació de bombament, que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ja transporta les aigües residuals a Can Vilalba cap al sistema de sanejament d'Abrera, passant pel bombament de Sant Hilari i arribant a la depuradora intermunicipal. El sistema incorpora 2 bombes d'alta capacitat que funcionen de manera alterna, tecnologia de regulació automàtica que adapta el cabal al volum de l'aigua i un cabal mitjà de 35,8 metres cúbics per hora i un cabal màxim de 107,2 metres cúbics cada hora. La connexió de Can Vilalba és una demanda d'Abrera des de fa dècades a l'ACA i amb la posada en marxa del bombament el municipi resol una problemàtica històrica i avança cap a un sistema de sanejament completament integrat. Des de l'Ajuntament d'Abrera es mantindrà un seguiment actiu de la infraestructura per garantir-ne la plena estabilitat i el correcte funcionament.
0: Abrera Informació. Educació.
3: Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre. Es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera. Ha estat un curs en què ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals, amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros amb sessions de contacontes a la mateixa escola, visites de les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, la presentació dels gegants d'Abrera i del drac Climentet, una sortida a una granja amb els infants del grup D2, audicions musicals a càrrec de l'Escola Municipal de Música, la presentació del llibre Abrera al Descobert, de les autores locals Vanessa Coca i Verònica Gallardo, trobades amb les famílies coincidint amb la castanyada, el Nadal, el Carnaval i la festa de final de curs i la participació en el projecte intergeneracional Lligams en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran.
0: Abrera Informació, entitats, esports.
3: L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 al 11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres s'ha proclamat subcampiona d'Espanya. En aquesta mateixa categoria també van competir Ingrid Torrilla, que va aconseguir la medalla de bronze en l'aparell de salt, així com Lucía Lara i Maria Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Minoa Tao i Alexia Pérez van disputar el seu primer campionat d'Espanya. En via olímpica 4, Carme Pasqual, Martina Medina i Júlia Pérez van aconseguir una meritoria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En via olímpica 8, van competir Nicole García i Sara Lazo, que va aconseguir la medalla de bronze en la classificació general i es va proclamar subcampiona d'Espanya a paral·leles. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de via olímpica 5, Sofía Pérez, Núria Soldado i Maria Pérez. Maria va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya i des de l'Ajuntament feliciten a totes les gimnastes pel seu esforç i dedicació i els grans resultats obtinguts. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

Música i informació. Ràdio Brera. Fórmula Migdia a Ràdio Brera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Brera. L'estiu més fresc amb Ràdio Brera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic de Brera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament de Brera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
6: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
7: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Ahora todo el mundo tiene prisa. Los bares están llenos de pantallas. La chispa del amor no está encendida.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El Departament d'Economia ha iniciat la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin la documentació. Els comptes es prepararan amb un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. A banda, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat Educació Social i es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix justament amb l'equador de la legislatura. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, s'ha activat el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. I l'Ajuntament de Salt, al Gironès, ha presentat la seva candidatura a la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat amb la voluntat d'obtenir el màxim de finançament possible per impulsar una inversió de 25 milions d'euros al sector centre i el veïnat. El projecte inclou prop de 50 actuacions repartides en 3 grans àmbits: la millora urbana, la transició ecològica i les iniciatives de caràcter social i educatiu, amb l'objectiu de transformar aquests barris. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya, amb actuacions de retirada de vegetació invasora i redistribució de sediments. I Barcelona ha registrat un 11,2% menys de delictes durant el primer semestre de 2026, segons el balanç de la Junta Local de Seguretat. Tot i el descans general de la criminalitat, la ciutat ha registrat 9 homicidis, 3 dels quals vinculats al crim organitzat. També han baixat els robatoris violents, les agressions sexuals i els delictes relacionats amb la multireincidència. Pel que fa a la mobilitat, tenim dues incidències a l'AP7 a hores d'ara: una a Bàscara, en sentit França, i una altra entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també en sentit Barcelona. En ambdós casos hi ha un carril tallat i es registren retencions. A més, una avaria entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona també obliga a tallar un carril i provoca cues.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch, i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance, i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura, i es recomana reservar cita al web donasang.cat.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu, que finalitza aquesta setmana. Les activitats programades són aquestes: avui, dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu; dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez; dimecres 22 de juliol, es faran batuts; Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dilluns 20 de juliol, de 5 a 6, hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Mentre que el cap de setmana, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. Dissabte al Mirall i diumenge la capsa de les emocions, en tots dos casos per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar totes les activitats de la bibliopiscina al perfil d'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: I un estiu més a Abrera estem gaudint de les festes majors dels barris i aquesta setmana és el torn de Santa Maria de Vilalba i el Suro i el Rabató, amb activitats organitzades per les associacions de veïns i veïnes i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. Concretament, del dimarts 21 al diumenge 26 de juliol celebra la seva festa al barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro amb propostes que tindran lloc al Parc de Santa Maria de Vilalba i algunes d'elles a l'església i la pista. Dimarts 21 de juliol de 2 a 4 de la tarda es fa el dinar de jubilats i jubilades del barri. El dimecres 22 de juliol, a partir de 7:45 del vespre i fins a les 11 de la nit aproximadament, tindrà lloc la 18a caminada popular nocturna. Dijous 23 de juliol a la pista, a partir de les 8 hi haurà bingo musical i a 10:15 una paella popular. La venda de tiquets anticipats es pot fer fins aquest dimarts. El preu és de 10 euros. L'aforament està limitat a 200 persones i els tiquets es poden comprar al bar-restaurant del Suro o a qualsevol membre de la Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
5: Però on ho veus, tot això?
4: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
5: No.
4: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
5: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
6: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
7: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
4: Happy Holidays!

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Achatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
6: I sigues part de la solució.
5: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
6: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
5: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
6: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units fa uns minuts després de la victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat la victòria aquesta matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. 16 anys després, el combinat espanyol ha tornat a coproclamar-se campió del món.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
1: I canvis al govern, concretament al Departament de Drets Socials, Raül Moreno relleva Mònica Martínez. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Moreno era fins ara secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui a 4:45 de la tarda. Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raül Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis, un tema que preocupa. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció, com dèiem, d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. I un altre dels temes que és recurrent els darrers dies, que és actualitat, actiu al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i a Montmell-Mamallar. També hi ha 235 municipis de 23 comarques a nivell 3 per perill molt alt. Continua l'avís de calor intensa. Aquesta tarda a la Noguera, al Pla d'Urgell i Segrià i demà s'amplia a les Garrigues, Urgell, Pallars Jussà i Ribera d'Ebre. I el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quien puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 16 de juliol passat, a partir de les 7 de la tarda, una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia de la sessió, a la qual va excusar la seva assistència a la regidora del PSC, Mercedes Álvarez, per motius laborals, i la regidora del PP, Alba Lledó, que no va excusar assistència. A la part resolutiva va aprovar per unanimitat l'acte de la sessió anterior ordinària de data 28/5/2026. La modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs, que passa a dir-se concurs de decoració nadalenca, es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra Republicana, i 5 abstencions, de les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox. La mateixa votació es va donar per aprovar el dilluns 17 de maig i el dilluns 29 de juny com a festius locals de l'any 2027. La ratificació de la 5a modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 per l'atorgament d'una subvenció nominal a l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Maria de Vilalba i el Suro es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i 1 de Vox i 5 abstencions, de les quals 4 d'Alternativa en Comú i una d'Esquerra Republicana. I aquesta votació es va repetir a l'aprovació de la 7a modificació de crèdit al pressupost general per a l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançada amb romanent líquid de tresoreria per un import total de 200 435.945 euros per a l'estudi de diverses actuacions de millores en equipaments esportius del municipi.
0: Abrera Informació.
6: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox en va presentar dues. La primera per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera i la segona sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. Totes dues van ser esmenades a la totalitat pel grup municipal del PSC, la primera per una moció per seguir fomentant un model alimentari saludable i amb equilibri nutricional als centres educatius d'Abrera. Tant l'esmena com la moció esmenada es van aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del PSC i UDRC, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la segona per una moció per seguir fomentant l'abordatge integral del benestar animal a Abrera, que també es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del PSC i UDRC, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. A l'apartat de control es va donar compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026 dels informes trimestrals de morositat i de la relació de decrets i dels acords de les juntes del govern de maig i juny de 2026. I finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es va retransmetre en directe per Radio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
6: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents: estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch: servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda, de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula migdia de Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Brera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal de Brera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
8: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
7: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
9: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units poc abans a les 3 de la tarda, després de la victòria al Mundial. Els jugadors tenen aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. A 4:45, els jugadors i el cos tècnic seran rebuts al Palau de la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. I a les 6, la selecció es traslladarà al Palau de la Moncloa, serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Precisament fa tot just una estona ha felicitat la selecció campiona del món. Ho ha dit des d'Argèlia, on està de visita oficial i abans d'arribar a Madrid per rebre'ls aquesta tarda. L'escoltem.
2: En un dia com avui, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
1: Després d'això, l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 8:15 i 8:00 per fer una rua per Madrid fins a arribar a la plaça de la Cibeles. Més qüestions. Raül Moreno relleva Mònica Martínez del capdavant de Drets Socials. La consellera ha deixat el càrrec avui a petició pròpia per motius personals. Esquerra i els Comuns han parlat d'aquest primer canvi a l'executiu de Salvador Illa. El portavoc d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà l'últim i diu que reflecteix la precarietat del govern.
3: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
1: I tanquen una piscina municipal de Lleida per vidres a l'interior. Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir-la demà, alhora que també estan investigant el tema. I 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Illa, al Maresme. Un operatiu conjunt dels Mossos i la policia local ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ja es troba en funcionament el bombament de Can Vilalba després que s'hagin realitzat els treballs de la nova connexió al sistema de sanejament d'Abrera. El dijous 9 de juliol passat, des de l'Ajuntament d'Abrera es va realitzar una visita de seguiment a les instal·lacions del nou bombament de Can Vilalba després que la infraestructura hagi entrat en funcionament el passat 15 de juny. La posada en marxa del bombament representa un pas decisiu en la connexió del barri de Can Vilalba al sistema de sanejament d'Abrera, una actuació llargament reivindicada pel consistori i essencial per garantir un servei eficient, segur i sostenible. Per part de l'Ajuntament hi van assistir l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, acompanyats de la coordinadora de Territori i Sostenibilitat Ambiental, Meritxell Casajús, l'enginyer tècnic del Servei Municipal d'Aigües, David Moreno, i el responsable de l'Espai Públic i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Sisa. Per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, hi han participat la directora de l'àrea de sanejament, Isabel Gandullo, el director de l'àrea d'execució d'actuacions, Antoni Píriz, i el tècnic responsable de projectes, Xavier Comas. La nova estació de bombament ja transporta les aigües residuals de Can Vilalba cap al sistema de sanejament d'Abrera, passant pel bombament de Sant Hilari i arribant a la depuradora intermunicipal. El sistema incorpora dues bombes d'alta capacitat que funcionen de manera alterna, tecnologia de regulació automàtica que adapta el cabal al volum d'aigua, un cabal mitjà de 35,8 metres cúbics per hora i un cabal màxim de 107,2 metres cúbics per hora. La connexió de Can Vilalba és una demanda del nostre municipi des de fa dècades. El passat 11 de juny de 2026, l'Ajuntament va sol·licitar formalment una vegada més a l'ACA la visita tècnica per revisar el col·lector i el punt d'entrada de les aigües al ramal principal. Amb la posada en marxa del bombament, el municipi resol una problemàtica històrica i avança cap a un sistema de sanejament completament integrat.
5: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
7: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
6: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
7: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
6: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
5: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres, t'hi esperem!
7: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Raül Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec fa tot just una estona. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
2: Es tracta del primer canvi a l'executiu de la investidura ara fa 2 anys. En l'acte de presa de possessió, Salvador Illa ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques. Illa ha volgut defensar també la política entesa com a servei públic.
3: També és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és, hauria de ser, o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic o des de la política.
2: El nou titular de Drets Socials en el govern està tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. Més temes. El Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalcàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés, recordem-ho, la seva legalitat i digués que els diners gastats en el procés no afectaven els interessos financers de la Unió. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials que donaven la raó als demandants, el Tribunal de Comptes no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin documentació que considerin pertinent en relació a l'origen dels fons utilitzats per realitzar les despeses de l'1 d'octubre. I una dona de 78 anys va morir ofegada ahir a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Es tracta de la 8a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya el dia 15 de juny. A banda, una 20ena de persones, recordem, han resultat ferides en ofegaments a les piscines des d'aquesta mateixa data, la majoria infants. Pel que fa en balanç de platges, fins ara hi ha hagut 12 ofegaments mortals, mentre que 3 persones han perdut la vida en el bany d'aigües interiors.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluc, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. També hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial cura als infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants.
1: Abrera Informació. Joventut.
5: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als i les joves del municipi dins del programa Summer On 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves d'Abrera en horari de 6:15 a 7:45, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'Escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al Parc de l'Estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins del programa Summer On 2026. A continuació, detallem la programació pels propers dies. El dilluns 20 de juliol s'ha programat un taller de col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol serà el torn d'una jornada de futbol a l'Escola Josefina Ibáñez. El dimecres 22 de juliol, els participants prepararan begudes refrescants amb el taller Fent Batuts. El dijous 23 de juliol, la programació sortirà del casal per celebrar una activitat esportiva a la piscina, una proposta adreçada a joves entre 14 i 25 anys. I el divendres 24 de juliol, Trenc Estiu es clourà amb el tradicional comiat del casal, una festa de final de temporada que inclourà un sopar de pinxos per acomiadar les activitats de cuina i compartir una última tarda d'estiu entre els i les participants. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: A Ràdio Abrera. La informació més propera.
0: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones de Brera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones de Brera. T'hi esperem.
3: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
6: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Mami. Get up. Come on. Look at you smile.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Comienza a pilotar la máquina infernal. España tiene caña.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents de la selecció espanyola de futbol que té aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. Els jugadors i el cos tècnics seran rebuts a la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. La selecció es traslladarà després al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de la Moncloa entre 7:45 les 8, tot i que sembla que hores d'ara amb retard per fer una rua per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. A hores d'ara, de fet, hi ha centenars de persones que els hi esperen per fer aquesta celebració del títol de campions del món. La criminalitat a Barcelona ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%, però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són les dades que han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 a Soses, al Segrià. Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora d'aquesta tarda. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar el cos sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari. I la Comissió Europea ha anunciat una multa de 550 milions d'euros contra la plataforma de comerç electrònic xinesa AliExpress per incomplir amb les seves obligacions en virtut de la llei de serveis. L'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la normativa per no haver avaluat ni mitigat adequadament els riscos que suposa pels usuaris europeus, entre els quals hi ha joguines perilloses o cosmètics tòxics. L'executiu comunitari ha augmentat la multa per no disposar de prou personal per revisar els productes potencialment il·legals que ven aquesta marca xinesa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 16 de juliol passat, a partir de les 7 de la tarda, una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia de la sessió, a la qual va excusar la seva assistència a la regidora del PSC, Mercedes Álvarez, per motius laborals, i la regidora del PP, Alba Lledó, que no va excusar assistència. A la part resolutiva va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior ordinària de data 28/5/2026. La modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs, que passa a dir-se concurs de decoració nadalenca, es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra Republicana, i 5 abstencions, de les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox. La mateixa votació es va donar per aprovar el dilluns 17 de maig i el dilluns 29 de juny com a festius locals de l'any 2027. La ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 per l'atorgament d'una subvenció nominal a l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Maria de Vilalba i el Suro es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i 1 de Vox i 5 abstencions, de les quals 4 d'Alternativa en Comú i una d'Esquerra Republicana. I aquesta votació es va repetir a l'aprovació de la setena modificació de crèdit al pressupost general per a l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançada amb romanent líquid de tresoreria per un import total de 235.945 euros per a l'estudi de diverses actuacions de millores en equipaments esportius del municipi.
0: Abrera Informació.
3: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox en va presentar dues. La primera per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera i la segona sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. Totes dues van ser esmenades a la totalitat pel grup municipal del PSC, la primera per una moció per seguir fomentant un model alimentari saludable i amb equilibri nutricional als centres educatius d'Abrera. Tant l'esmena com la moció esmenada es van aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del PSC i UDRC, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la segona per una moció per seguir fomentant l'abordatge integrant del benestar animal a Abrera, que també es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del PSC i UDRC, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. A l'apartat de control es va donar compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026 dels informes trimestrals de morositat de la relació de decrets i dels acords de les juntes del govern de maig i juny de 2026. I finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es va retransmetre en directe per Radio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits i inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents: estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch: servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda, de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: I am, you see, I am the creator, and this is my house.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

cal quin siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Raül Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec aquesta tarda. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
1: El nou titular de Drets Socials en el govern està tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. I els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet han tornat aquest dilluns als seus domicilis negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat. Miquel Santamarta ha explicat que es dedicava avui el dia a netejar i a preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
4: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: La temperatura fa un mes que no baixa dels 24 graus al centre de Barcelona en cap moment del dia, segons dades de l'estació del Meteocat situada al barri del Raval. El punt de mesura, actiu des de l'octubre de 2006, mai no ha arribat a un mes seguit per sobre d'aquest llindar. L'últim dia que no va ser així va ser la nit del 19 de juny, quan el termòmetre va caure als 23,6 graus. Des de llavors el mercuri s'ha mantingut per sobre els 24 i, de fet, gairebé una setmana que no se situa, fa gairebé una setmana que no se situa per sota dels 26. Catalunya té 52 empreses del sector de les tecnològiques quàntiques que facturen més de 91 milions d'euros i generen 470 llocs de feina. Aquestes són les principals xifres d'un informe d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, que detalla que gairebé un 54% de les companyies són pimes, un 32% tenen més de 10 anys i un 21% són exportadores. I parlem de l'exposició 35 anys picant pedra, que es pot veure a Tremp, que mostra la feina de 10 jaciments del Pallars Jussà, alguns emblemàtics dins del programa d'arqueologia medieval de Catalunya, i la resta de la península ibèrica, la Fabregada, el Castell del Mur o el Timiris, són 3 d'aquests jaciments que es poden veure.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Ja es troba en funcionament el bombament de Can Vilalba després que s'hagin realitzat els treballs de la nova connexió al sistema de sanejament d'Abrera. El dijous 9 de juliol passat, des de l'Ajuntament d'Abrera es va realitzar una visita de seguiment a les instal·lacions del nou bombament de Can Vilalba després que la infraestructura hagi entrat en funcionament el passat 15 de juny. La posada en marxa del bombament representa un pas decisiu en la connexió del barri de Can Vilalba al sistema de sanejament d'Abrera, una actuació llargament reivindicada pel consistori i essencial per garantir un servei eficient, segur i sostenible. Per part de l'Ajuntament hi van assistir l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, acompanyats de la coordinadora de Territori i Sostenibilitat Ambiental, Meritxell Casajús, l'enginyer tècnic del Servei Municipal d'Aigües, David Moreno, i el responsable de l'Espai Públic i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Sisa. Per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, hi han participat la directora de l'àrea de sanejament, Isabel Gandullo, el director de l'àrea d'execució d'actuacions, Antoni Píriz, i el tècnic responsable de projectes, Xavier Comas. La nova estació de bombament ja transporta les aigües residuals de Can Vilalba cap al sistema de sanejament d'Abrera, passant pel bombament de Sant Hilari i arribant a la depuradora intermunicipal. El sistema incorpora dues bombes d'alta capacitat que funcionen de manera alterna, tecnologia de regulació automàtica que adapta el cabal al volum d'aigua, un cabal mitjà de 35,8 metres cúbics per hora i un cabal màxim de 107,2 metres cúbics per hora. La connexió de Can Vilalba és una demanda del nostre municipi des de fa dècades. El passat 11 de juny de 2026, l'Ajuntament va sol·licitar formalment una vegada més a l'ACA la visita tècnica per revisar el col·lector i el punt d'entrada de les aigües al ramal principal. Amb la posada en marxa del bombament, el municipi resol una problemàtica històrica i avança cap a un sistema de sanejament completament integrat.
3: Abrera Informació. Animals de companyia.
5: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
7: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
6: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
7: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
6: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
3: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol continua amb la seva agenda aquesta tarda. Els jugadors i el cos tècnic han estat rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, i després s'han traslladat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'autobús dels campions ha sortit ja de la Moncloa per fer una ruta per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. Ja hi ha milers de persones que els esperen. I parlem de la criminalitat a Barcelona, que ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció dels incidents amb armes de foc. Són dades que ha presentat avui la Junta Local de Seguretat. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat.
2: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
1: I el Departament d'Economia ha demanat aquest dilluns a la resta de conselleries que enviïn ja la documentació per als pressupostos del 2027 abans del 23 d'octubre, segons consta a una ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat. Tenen fins al 10 de setembre per enviar les seves propostes de l'articulat a l'avantprojecte de llei de pressupostos, la previsió d'ingressos i la previsió de despeses finançades amb fons europeus. I atenció, perquè Protecció Civil manté l'alerta de perill per incendi forestal, que serà més elevat, el dia més elevat aquesta setmana serà dimecres, 22 de juliol. El Meteocat emet un avís de calor diurna intensa per avui i també per demà, a la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, a les Garrigues, l'Urgell, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre. A més, es preu calor nocturna a molts indrets de Catalunya. La temperatura serà molt elevada, arribarà al pic de la temperatura el dijous. I parlem de Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival, que torna a la ciutat on va néixer, reunirà companyies i artistes internacionals fins al dia 26 de juliol. I un apunt perquè Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones per rodar la versió amb personatges reals en anglès de la pel·lícula Enredados, la seva adaptació del conte de Rapunzel. Els operaris transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. També hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als i les joves del municipi dins del programa Summer On 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves d'Abrera en horari de 6:15 a 8:15, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'Escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al parc de l'estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins del programa Summer On 2026. A continuació, detallem la programació pels propers dies. El dilluns 20 de juliol s'ha programat un taller de col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol serà el torn d'una jornada de futbol a l'Escola Josefina Ibáñez. El dimecres 22 de juliol els participants prepararan begudes refrescants amb el taller Fem Batuts. El dijous 23 de juliol la programació sortirà del casal per celebrar una activitat esportiva a la piscina, una proposta adreçada a joves entre 14 i 25 anys. I el divendres 24 de juliol Trenc Estiu es clourà amb el tradicional comiat al casal, una festa de final de temporada que inclourà un sopar de pinxos per acomiadar les activitats de cuina i compartir una última tarda d'estiu entre els i les participants. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pauses.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

El cap a les metes, el cor a la platja, de fer les maletes i quasi sempre tirar l'equipatge. Escric en negreta, pinto el paisatge,

0: el Sena, el sol que ve amb la primavera.
1: Toc de queda, fem un toc i quedem, on les palmeres rere l'estació del tren. Pel que ens queda, fem-ho per tot el convent, fins que l'àngel i el dimoni arribin al mateix moment.
0: Digue'm que ho entenc, sincerament, estic triant el present i cremant la cartera.
1: Yeah.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: A Ràdio Brera, fórmula.cat.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Milers de persones omplen els carrers de Madrid en el recorregut que fa la rua de la selecció espanyola fins a la plaça Cibeles. Els jugadors i el cos tècnic han estat rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis, acompanyats de les princeses Eleonor i la infanta Sofia, i després han traslladat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La rua ha iniciat el recorregut pel carrer Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya i Serrano, i després està previst que passi per la plaça de la Independència, la Puerta del Calà i els carrers d'Alfonso XII i de Montalbán abans d'arribar a la plaça Cibeles, on la celebració culminarà amb una festa per homenatjar els campions del món. A hores d'ara, per cert, ja hi ha actuacions musicals. I Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Grau ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno fins ara era el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec aquesta tarda. Es tracta del primer canvi a l'executiu. A l'acte de presa de possessió, Salvador Illa, el president, ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques, i ha volgut defensar la política entesa com a servei públic.
2: També és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és, hauria de ser, o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, digui un moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic per des de la política.
1: El president de la companyia aèria espanyola Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha confirmat davant del jutge de l'Audiència Espanyola, José Luis Calama, que l'empresa va pagar 530.000 euros en comissions a companyies vinculades a l'empresari Julio Martínez Martínez, amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir la concessió del rescat públic de la companyia. I l'Ajuntament de Terrassa començarà els propers dies les obres de la reforma de l'escola al Vallès. Així podrà traslladar l'alumnat infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris. De fet, serà una de les obres del confort climàtic de més de 40 escoles amb una inversió prevista de 400.000 euros. I per primera vegada a la història, les entrades del 30è concurs de Castells de Tarragona s'han sortejat de manera pública en un acte obert al teatre. S'han sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls,
4: Blacktronica.
5: There are places we will see.
6: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
7: Un saludo y bienvenidos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Més d'un milió de persones, segons la delegació del govern a Madrid, omplen els carrers de la capital espanyola per rebre la rua de la selecció de futbol, que ha d'arribar fins a la plaça Cibeles en un bus descapotable en breu. La rua ha començat el recorregut poc abans de les 8 de la tarda. Està previst que a la plaça Cibeles hi hagi una gran celebració amb actuacions musicals, artistes com Ana Mena o Lola Índigo. Per cert, que no han passat ni 24 hores que la selecció espanyola va coronar-se com la millor del món, i Adidas ja ha anunciat que quan sortirà a la venda la samarreta amb les dues estrelles que acrediten que han guanyat dos mundials. Segons la marca de roba esportiva, això passarà el 4 d'agost. Més tema, Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió aquesta tarda. Aquest és el moment concret en què ha promès el càrrec.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
2: El nou titular de Drets Socials ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també ha estat 9 anys com a diputat al Parlament. Protecció Civil manté l'alerta pel perill d'incendi forestal que arribarà al màxim el proper dimecres, dia 22. El Meteocat ha emès un avís de calor diurna intensa per avui i per demà, dia 21, a la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Urgell, els Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre, totes amb una probabilitat baixa. A més, també es preveu calor nocturna intensa durant les dues properes nits a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, amb probabilitat alta, i la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre, amb probabilitat baixa. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura el proper dijous. Aquesta situació de calor cal afegir la baixa humitat de la vegetació i el risc d'alguna tempesta elèctrica. Aquesta tarda, de fet, n'hi ha hagut, principalment aquest vespre i aquesta nit a la sud del territori de les Terres de l'Ebre. I la Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda demà com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa ret homenatge a l'ofici de sirgador i a la navegació fluvial. És tot. Molt bona nit.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
6: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
5: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Ramoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 305 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
6: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
5: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
6: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
5: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece en la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: de 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Obrera, Hora 23.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó, i altres equipaments i serveis municipals que disposen de

0: confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Te lo dije
5: permanece la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana,
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit?
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
7: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
8: No te quedes atrás
7: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
8: En Top Música Nueva.
7: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
9: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
10: Però on ho veus, tot això?
9: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
10: No.
9: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
10: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.